0: Onda Cero, tu ràdio.
1: Seguim a Más de Una Eivissa i Formentera, aquí a Onda Cero, i anem a parlar d'un llibre, de la presentació d'un llibre concretament a Sant Mateu, al Centre Polivalent, aquest dissabte que ve. Està amb nosaltres la seva autora, l'escriptora Fina Ribas Riera. Fina, bon dia.
2: Bon dia, com
1: Hola,
2: va?
1: Hola, bon dia. Com estàs? Nervioseta ja o què?
2: Sí, un poquet sí.
1: Bueno, és la normal, no, diguem, eh? Oh, és...
2: Supos que sí.
1: A veure, anem a parlar una mica i anem a conèixer-te una mica. Fina, que, quan descobreixes tu que t'agrada escriure?
2: Bé, jo realment, el primer conte que vaig escriure va ser en els 7 anys a l'escola, diguem, no? I me va agradar molt una activitat que va proposar la mestra i me va agradar molt. Però realment, ja vaig començar així més en sèrio, ja va ser també a l'institut, que hi havia concursos, i, bueno, me vaig presentar algun concurs. Un vaig tenir com un premi de... No era el primer premi, el segon era una menció especial. I després ja, durant uns 4 o 5 anys, o sigui, de 14, de 8 anys o 20, vaig estar escrivint un conte per any i l'enviava a l'únic concurs que coneixia, diguem, en aquell temps, que era de tot Espanya i Hispanoamèrica, o sigui, que era un poc difícil de guanyar. Vale. I llavors ja sí que ho vaig deixar i, bueno, i llavors ja vaig començar una altra vegada, quan ja vaig tenir més temps, perquè, clar, llavors ja m'havien anat a estudiar, els fills petits, tot això, no tens tant de temps. Doncs pues llavors ja vaig tornar a començar a escriure cap a l'any 2018, per dir alguna cosa. I ja des de l'any 2018 pues, he escrit els relats que formen part d'aquest llibre.
1: Com t'inspires tu? Què és el que te dona inspiració?
2: Bé, la inspiració ja se sap que no se sap d'on ve, no? Però allò el que jo escric sobre el que m'agrada, és a dir, sobre el que m'agrada i conec, jo que sé, n'hi ha, per exemple, algun de sirenes, doncs perquè jo m'interessa el tema de sirenes, m'agrada l'astronomia i també entenc algun d'astronomia. La veritat és que hi ha temes molt diversos i tots són de coses que m'agraden. Per exemple, també m'agrada la història, ja n'hi ha 4, que estan ambientats a èpoques històriques d'Eivissa. Tant Ibocín com Ebussos, Eivissa, vale?
1: Ja. És tot fantasia, Fina, o hi ha datos reals, diguem?
2: N'hi ha 4 que són ambientació històrica, que això sí que hi ha hagut un estudi, diguem, de lo que...

0: decidies ambientació, llavors el que s'ha relat, el que passa i torna a passar i tal, això s'ha inventat, però yeah. jo que sé, el que és ambientació i dades, a voltes si posa algunes dades o dates i tal, doncs això sí que està, diguem, documentat, sobretot un que és d'una batalla que hi va haver a Eivissa quan estaven aquí els àrabs, a 1114, vale? Però bueno, nosaltres també, estan tots documentats tant
1: sí. de Roma... Carai, te n'has anat lluny, eh? Te n'has anat lluny, ja!
0: Caram! Sí, hem començat des del principi, i hem anat pujant.
1: Sí.
0: O sigui... I llavors ja sí que n'hi ha... Sí. Com uns quants, que són com uns sis, que són... més ja de fantasia. Uh-huh. És més fàcil d'escriure perquè, claro, els que són de fantasia, doncs tu pots dir tot el que vulguis.
1: Clar.
0: Però els que són ja dins que ho has d'emmarcar dins un marc real, doncs has de fer coincidir el que tu vols dir, però que coincideixi un poquet amb allò, saps?
1: Clar,
0: amb
1: que, la realitat,
0: amb les dates,
1: sí.
0: És més difícil l'altre.
1: O sigui que tenen un punt també pedagògic, no? Podríem dir, de persona inquieta que li agrada pues, conèixer coses, també.
0: Sí. És que és molt divers, vull dir, n'hi ha un de cada manera.
1: Ja.
0: I llavors també n'hi ha un altre que seria un poquet com l'evolució d'Eivissa a través de la relació d'una abuela i una neta, sí.
1: Ah, una conversa, podríem dir, o alguna cosa així, o...?
0: No, és una conversa. Ah. Són records
1: sí.
0: De sa abuela, diguem, yeah. coses que contava sa abuela, sí.
1: Ah, I està basat en fets reals, això? T'ha passat a tu, o és...?
0: Sí. vols dir-ho de sa abuela?
1: Sí. No, és que hi ha molts descriptors que utilitzen pues, coses que els han passat a la seva vida, records que tenen, coses que els han contat, no?, per il·lustrar una mica més els seus llibres, els seus relats. Tu com els dius? Relats? Contes? Com els dius?
0: Jo dic relats perquè, clar, és que pareix com si dir contes, pareix com un poc més infantil, encara que quizà tampoc té per què ser.
1: Ja.
0: No són contes infantils, vull dir, ho poden llegir a partir de, jo que sé, per exemple, de l'institut, ja ho poden entendre, suposc.
1: Ha sigut complicat la part física de tindre el llibre a la mà, diguem?
0: Vols dir s'editor?
1: Sí, clar, no, perquè una cosa és tu, o tens, claro. Suposo que a l'ordenador, o tens allí tot tal, i després hi ha que buscar algú que cregui en tu.
0: Clar, sí, no, la veritat és que jo li vaig dur a l'editorial Mediterrània, a Nissan, i des del principi pues, me va dir que sí, que me l'editaria, sí que me va posar sa cua, perquè ell tenia més llibres,
1: sí.
0: Vale, per editar primerament, però quan m'ha tocat allò, pues, ha estat tot molt, molt fàcil i la veritat és que li agraeix molt a en Vicent.
1: Ja tens el llibre físic a la mà, tu?
0: Sí. Bueno, aquí mateix no, però...
1: No. I què tal,
0: què tal? Ara mateix no el tinc aquí.
1: Quina sensació t'ha donat, Fina, veure'l i tocar-lo?
0: Bueno, pues la veritat, pues molt emocionant. A més, bueno, també té un puntet de que els dibuixos, perquè té, diguem, la portada i un dibuix per cada relat, el fa fet la meva filla, que té de 7 anys, i, bueno, doncs és una cosa emocionant, diguem.
1: És molt entranyable, sí. No? Molt familiar.
0: Sí.
1: Que bé, que guai, molt bé. I ta filla encantada, no?, de col·laborar amb tu també.
0: Sí, li agrada molt pintar i, bueno, li vaig proposar i me va dir que sí. I, bueno, pues va anar fent els dibuixets.
1: Sí. Estupendo. Estem parlant amb Fina Riba Riera, que presenta aquest llibre de relats al Centre Polivalent de Sant Mateu. Aquest dissabte, a quina hora serà, Fina?
0: A les 7:30.
1: 7:30 de la tarda al Centre Polivalent de Sant Mateu.
0: Sí.
1: Heu triat el Centre Polivalent de Sant Mateu per alguna raó en particular o...?
0: Bueno, sí, també me feia il·lusió que fos a Sant Mateu, perquè, bueno, això no ho he dit, però el llibre, diguem que una cosa especial que té és que, bueno, està dedicat a, bueno, entre altres també persones, família i tal, a la illa d'Eivissa i també, en concret, en el poble de Sant Mateu. Per què del poble de Sant Mateu? Perquè, la meva abuela era de Sant Mateu,
1: sí.
0: Els meus abuelos eren de Sant Mateu, jo he viscut moltes experiències allí, perquè de petita, tant els caps de setmana com els estius, passava a Sant Mateu, I bé, pues, me feia il·lusió per aquest tema. I està dedicat també en el poble de Sant Mateu.
1: Molt bé, sí. Fantàstic. I ja està rumiant una mica el pròxim llibre o els pròxims relats? O ja en tens arxivats?
0: Encara no, perquè bueno, ara estic, diguem, més centrada en la feina, vale? I, tenc, bueno, i ara mateix no tinc res pensat. Però bueno, la idea, com que m'agrada escriure, seguir escrivint quan pugui.

0: i també estaven treballant el tema aquest històric.
1: Uh-huh.
0: Vull dir que jo podria ser que se m'hagués ocorrit gràcies a allò. Yeah. No ho recordé, però podria ser.
1: Molt bé, molt bé. La inspiració, com dèiem abans, pues mira, ve de qualsevol lloc, no? Les muses estan per aquí i venen a tocar la porta quan los ve de gust. Molt bé, Fina, pues si vols aprofitar per a convidar la gent a que vagi directament aquest dissabte al Centre Polivalent de Sant Mateu, endavant.
0: Bé, sí, idò, està tothom convidat. Aquest dissabte 26, a les 7:30 de la tarda, en el Centre Polivalent de Sant Mateu, que està just al costat de l'església, i tots els que vinguin, doncs estirem molt contents de rebre'ls.
1: Fantàstic.
0: Moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs Fina Riera Ribas, ha sigut un plaer tenir-te
0: Ribas,
1: aquí.
0: Ribas Riera.
1: Que t'ho he dit al revés, ara?
0: Sí.
1: Ai, Déu meu. Fina Ribas Riera, perdona. Moltíssimes gràcies per tot, una abraçada forta, enhorabona i endavant, eh? Seguir escrivint.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Adéu, bon dia, Fina. Adéu.
0: Adéu, bon dia.
2: ¿Cuándo fue la última vez que te paraste a mirar tu casa? En Porcelanosa diseñamos cada espacio de tu vida. Cocinas, baños, salones, terrazas. Del 25 de septiembre al 10 de octubre llegan los días Porcelanosa. Visita tu tienda más cercana y disfruta de condiciones exclusivas para crear tu hogar. Porcelanosa. Diseñando espacios para vivir.
3: Onda Cero. Tu radio.

0: Després, més o mancos, s'ha compensat. El mes d'agost ha estat un 0,5% menys que l'any passat, però bé, en línies generals és una temporada absolutament normal i sí que estic d'acord amb el que deia en Toni, que clar, que el que se nota és que la tipologia, el client ve amb menys dubtes. O sigui, sobretot els qui ho pateixen més és l'oferta complementària, sobretot restaurants, que sí que veiem, o sigui, en el nostre cas, per exemple, no havia vist mai tantes caixes de pizzas entrar a l'hotel. Que, o sigui, senyal de que el turista en el final es vol, ha de pagar el preu que hi ha, l'hotel ha de pagar el preu que hi ha, i clar, el que just en el seu pressupost és amb altres coses, supos que en compres, restaurants i supos que un poc amb activitats que fan.
1: Clar, potser raon d'aquest gas, d'aquest pressupost, no?, que tenen els turistes quan ens visiten cada vegada és inferior, igual pels preus inclús dels avions, no?, fins venir fins aquí, però en el cas d'Eivissa sí que hi ha hagut rècord en aquest gasto que fan els turistes. No sé si ho heu viscut així també, Maria.
2: Sí, bé, sí, analitzant també en la línia dels meus companys l'anàlisi de la temporada típicament estival, que sobretot és de maig a octubre, no? Principis de maig a octubre, podem dir que amb els datos de maig a agost el balanç hoteler positiu, l'ocupació mitja ha estat un 1,17 punts per damunt respecte a l'any passat, i bueno, agost sí que ha estat, encara que ha estat una ocupació molt alta, ha estat lleugerament inferior a l'any 2025, però no considerem que sigui significatiu, només han estat 0,72 punts, i després s'ha acumulat de maig a agost ja ho millora, no? I bueno, hem d'esperar les dades de setembre, tenim bones provisions, la sensació que ens traslladen els hotelers, els associats, és bona, però bé, encara és pronta per fer un anàlisi i bé, també coincideix que les reserves de darrera hora han set predominants, n'hi ha bastantes. I bé, ja dic, a falta de conèixer les dades estadístics de setembre, les previsions estan sent bones i la sensació és que també s'està duent una bona ocupació.
1: Jo no sé, també aquest estiu han tingut novetats en quant a aquestes connexions aèries i m'agradaria saber si han tingut qualque impacte, diguem, en els vostres municipis, en les vostres illes. Per exemple, Antoni Mallol, sabem que s'han posat en marxa aquestes connexions entre Palma i Canadà o també Abu Dhabi. No sé si això realment s'està notant, no?, en el carrer, en els hotels, si hi ha més gent, per exemple, el mercat nord-americà, no?, predomina potser a Mallorca o s'està consolidant de qualque manera.
3: Sí, és veritat que, bueno, en altres zones de Peguera potser ho rebem menys, és veritat que tenim aquest tipus de client, potser va a hotels de més categoria, en altres de Peguera tenim 5 o 3 hotels de 5 estrelles i que segurament estan rebent aquest tipus de turisme. No t'ho podria dir en percentatges perquè ho desconeix, però és veritat que en el carrer tampoc no ho veus molt, molt de turisme d'aquest tipus, no? El que és positiu, naturalment, nosaltres ho veiem molt positiu, no?
1: El mercat segueix sent, per exemple, alemany, no?, podríem dir.
3: Sí, Pagueres, que tenim més del 80% de clientela que és alemana, és un client molt fidel que ve des dels anys 60 i és repetidors, o sigui, són sempre el mateix tipus de clients, sí.
1: I no han deixat de venir respecte a altres anys, precisament per la pujada de preus?
3: No, bueno, tenen diferent tipus d'hotel, diferent preus, tu si trobes cas hotel que anaves fins ara perquè l'ha reformat, perquè ha passat a 4 estrelles, pues sempre pots triar altres hotels de 3 estrelles que potser te vengui millor en el teu pressupost, no? Però el tipus de turisme sol venir la mateixa gent i nosaltres, en el nostre cas, que tampoc no hem fet pujades de categoria molt importants, sí que morvenen els nets dels qui morvenien fa 30 anys, no?
1: No sé si en el cas de Solla també està passant el mateix, Lluís, o sí que heu notat, potser, aquest impacte d'aquests nous mercats emissors que comencen ara a Mallorca.
0: Sí, la veritat és que hem notat els darrers anys hi ha hagut un increment molt gran de clientela, sobretot americana i des d'enguany també canadencs. Venen, bueno, estan venguent durant tot l'any i també segueix increment de clientela de Corea del Sud. Sí que és vera que hi ha una... O sigui, segueixen els majoritats serien els alemans i els anglesos. El que passa és que també, ja dic, van mimant i el que també hem notat és un poc que, com en Toni, en altres, hi ha molts hotels que tenen clients molt

0: repetidors de fa molt d'anys. El que sí que han notat és que els que venien a juliol i agost, per un tema de preocupació de la temperatura, de passar massa calor, clar, és vera que també cada any és gent més gran, el que fan és anar passant, les estades les han mogut de juliol i agost, setembre, octubre i novembre. I més que res per fet d'això, del clima, i que tenen por de passar massa calor.
1: Entenc que això són també bones notícies, no?, per allargar la temporada turística, no?
0: Sí, bé, la veritat és que vam estar contents perquè hem aconseguit una temporada turística bastant llarga. La majoria d'hotels obrin pas febrer, inclús qualcuns a meitat de gener, i la majoria aguanten fins a la primera o inclús la segona setmana de novembre. La qual cosa, la temporada, diria que a part de Palma, que sí que hi ha hotels que tenen obert tot l'any, és de les més llargues de Mallorca. I tot el que sigui, és vera que el clima cada vegada és més d'octubre i sobretot el mes de novembre cada vegada és millor, el que, així com deia en Toni, igual s'aconseguirà inclús allargar la temporada, no tant a partir d'obrir el gener, sinó de novembre.
1: També anàvem a demanar a Anna Maria, no?, com s'ha viscut en aquest cas a Eivissa i Formentera a l'entrada d'aquests nous mercats emissors, perquè no sé si han arribat inclús a les Pitiuses.
2: Sí, bé, diguem, la tendència segueix sent pues, espanyols, italians, francesos. Coincideix també amb que hi ha hagut una tendència de client americà i canadenc que està arribant. I bé, ara tenim planejat una nova connexió amb Nova York a partir de l'any que ve, que bé, esperam que també tregui més client americà.
1: Parlàvem d'aquestes connexions aèries i una de les notícies també d'aquesta setmana, precisament de l'ampliació de l'aeroport, especialment d'Eivissa, no?, amb aquest pla que té AENA. A més, el govern també ha reclamat inversions per modernitzar, no?, i millorar aquesta seguretat de les instal·lacions, però s'ha mostrat molt en contra, està molt crític en qualsevol ampliació. I també hem vist manifestacions aquest cap de setmana. A mi m'agradaria que escoltéssiu en Pedro Fiol, que és el president d'Aviva, de les agències de viatges d'aquí de Balears, de l'associació, perquè ha explicat que no s'haurien, no?, de confondre el que són slots amb l'arribada dels turistes. Anem a escoltar-lo i després valoram també com s'està visquent a Eivissa i Formentera aquesta manifestació i aquesta ampliació de l'aeroport.
3: Aquí hay otros componentes muchísimo más complejos, como es el reparto de los slots. Y esto depende del gobierno central y también depende de la normativa europea. Y no es tan fácil, no es tan fácil, porque si nos diera el día de mañana a decir, pues bueno, pues que vengan menos aviones, claro, ¿hay alguna normativa o algún amparo jurídico que diga que esos aviones tienen que ser para personas no residentes y que solo puedan ser para turistas? Pues Europa esto pues no lo prevé, porque al final tiene que haber un reparto equitativo.
1: Jo no sé, Antoni Mallol, anem a veure com valoram, no?, aquestes declaracions que feia en Pedro Fiol aquí a Onda Cero. No sé si realment implicaria aquesta ampliació un augment, diguem, real de visitants, de turistes, que és el que intenten evitar també les institucions públiques, en aquest cas, en els mesos d'estiu, no?, que és quan hi ha més gent.
4: Bueno, ja la veritat és que el problema de l'aeroport, jo no crec que... No passa ningú per l'aeroport que no tingui un llit on dormir. Vull dir que antes que anar a l'aeroport, el client ja ha comprat el seu hotel o ha comprat el seu lloc on podrà dormir. Con la qual cosa, el llevar el medi de transport a intentar evitar que el client arribi allà on ha reservat, ja per allò no té res que veure una cosa en l'altre. Per tant, és de vegades cercar culpables allà on no toca i on han d'anar a cercar l'oferta il·legal que saben que és i que la tenim aquí i que han d'atacar contra ella, no?
1: Maria, on estàu a Eivissa i Formentera, que sou els més afectats, no?, per aquesta ampliació. No sé com ho veu també el sector hoteler, aquests plans que té AENA.
2: Hi ha de diferenciar dos conceptes, no? Una cosa és modernitzar i fer més funcional la terminal i una altra, molt diferent, és augmentar la capacitat de l'aeroport, no? Nosaltres, en juliol, ens vam reunir amb AENA perquè ens expliquessin un poquet el projecte i les intencions, no? I el que ens van traslladar era que la seva idea, el que es tenia pensat, no era incrementar la capacitat del camp de vols, ni el número d'aterrissatges, ni despegues, sinó que es tracta de...

0: fer una millor demanda que existeix, per exemple, per reorganització del control de passaports, equips nous de seguretat, etc. Així mateix, crec que un possible augment dels passatgers no significa més turistes allotjats, no? Perquè coincideix, el client quan ja agafa un avió ja té l'hotel, no? Això està possiblement relacionat amb la tendència amb els canvis d'estàncies més curtes, més rotacions de turistes, etc. També comentar que l'oferta de places turístiques reglades no ha variat, però sí que la població resident ha seguit creixent, no? Per tant, la pressió del territori, la vivienda, la mobilitat i els serveis, no podem atribuir-lo del tot al turisme. Hi ha que analitzar també el creixement poblacional i el desenvolupament urbanístic, no? Per tant, hi ha que distingir entre millorar la terminal i augmentar la capacitat aeroportuària, no?
1: Jo no sé també precisament si xerram de pressió turística o de pressió sobre el territori, un dels municipis, diguem, de totes les illes que ho viu més també és Sóller, no? Lluís?
2: Sí, així és, per desgràcia, sí que hi ha moments puntuals on la carretera està plena, que dir que se creen cops, però jo estic d'acord amb els companys. O sigui, primer, el que ha dit Toni del tema, sobretot a Mallorca, que és el que conec més, el tema de caça, el que és l'oferta il·legal, que crec que aquí encara queda molta, però que molta feina a fer per part de les administracions. I després, quan sapiguéssim quines es càrrega el sostre, el número real de places turístiques, després podríem intentar ajustar un poc més quines serien les possibles solucions. Però per part nostra crec que això, que s'ha de fer una feina més important i ser proactiu per part del govern amb les places hoteleres. I sí que és vera que Sóller també hem de mirar un poc el tema de la mobilitat, a veure com ho fem. És vera que clar, des que se va obrir el túnel, la gratuïtat del túnel, a Sóller és molt més senzill, més econòmic, i també és vera que ha canviat absolutament el tipus de client si estan mirant fa 15 o 20 anys. Abans era client de tour operador, que venia una setmana, estava en una zona, qualque dia en moment puntual fent excursions d'una banda a l'altra, però ja dic, tot això estava més o menys controlat. I ara han canviat un tipus de turisme que, sobretot, els mesos d'estiu està a Ventura una setmana a Mallorca, però estan dos dies a Palma, després venen a Sóller, després van al Cuyo Pollença, després
1: Lluís,
2: van a...
1: Lluís, però és que tenim problemes en la connexió. Tot d'una que connectarem de nou amb tu, a més si te podem escoltar un poc millor. Però anem a parlar, precisament mos xerrava sobre la mobilitat, no? En Lluís també sobre la importància de, pues, de tenir... carreteres, sobretot, i el territori també preparant, no?, per aquestes visites, per aquests turistes, però sobretot per residents, no? Una de les lleis que han tratat ara en el Parlament, no?, que s'ha aprovat aquesta setmana, és aquesta limitació de vehicles, d'entrada de vehicles a Menorca, i ben com Mallorca també ja està fent feina amb els estudis de càrrega. No sé, Antoni Mallol, si això afectarà de qualque manera a que venguin els visitants.
3: Bueno, que venguin no, però jo crec que tenim tots molt clar que el problema que tenim és estructural, no?, d'un creixement demogràfic que hi ha de quasi un 40% des de fa 20 anys, i jo crec que al final el problema aquí, les estructures que tenim són les mateixes, i el que hem de veure és si aquesta prohibició que volen fer en aquests vehicles que venen cap aquí transitaran a les mateixes hores o on ara mateix tenim saturació a la via de cintura, per exemple, perquè en el nostre cas, en el cas de Peguera, jo el que veig és que els problemes que hi ha per anar fins a Calvià és precisament a les 8, a les 9 del matí i després un altre pic a partir de les 15. Jo acabo de passar ara mateix per la via cintura a les 2 i no hi ha saturació en aquesta hora, no? Con la qual hem de veure si aquests vehicles s'incorporaran a les 9 per transitar o a les 3, perquè de vegades prohibir, per tapar boques, jo trobo que ja, primer s'ha de fer un estudi real de si realment aquesta prohibició mos durarà a qualque puesto o simplement donar prohibició per donar prohibició, no?
1: Mallorca, en el seu cas, el Consell Insular s'està donant el seu temps amb aquest estudi de càrregues. L'altre dia, en Fernando Rubio, que és el Consell Insular, mos explicava que podria estar llest aquest estudi de càrregues a octubre, igual quan s'aprovi, no?, aquesta llei. Però, per exemple, a Eivissa també fa molt poc que s'ha implementat aquesta mesura. No sé com ho esteu visquent. Maria Costa, s'ha notat aquesta temporada turística? S'ha notat aquesta limitació d'entrada de vehicles?
0: Sí, bé, a Eivissa

0: la limitació d'entrada de vehicles ja s'està aplicant per segon any, eh? I bueno, les dades que tenim i que recollim és que ha disminuït la pressió i per exemple, de maig a juliol hi ha un 13,7% menys que en el mateix període de l'any 2024, que és quan es va posar la regulació, és a dir, d'antes de la regulació, no? És una experiència que demostra que la regulació pues, pot ajudar a contendre la pressió viària, però és veritat que cada illa ha d'adaptar les mesures a la seva pròpia realitat, no? I bé, en la línia com a conclusió podríem dir pues, que creiem raonable, no? Que en destins insulars, on el territori és limitat, pues, es puguen establir límits de creixement per protegir la sostenibilitat territorial i sobretot la qualitat de vida de residents, no?
1: I jo no sé també, ja que ens queda molt poc temps per acabar aquesta tertúlia aquí a Illes Balears en la Onda, en la Setmana del Turisme, no sé quin repte podríem identificar, no?, que té ara mateix Balears per crear un turisme també més sostenible i sobretot per trobar aquest equilibri, diguem, entre residents i visitants. Toni.
2: Bueno, ara mateix el que sí que hem vist és aquestes oles de calor que han tingut durant tant de temps, perquè és veritat que sempre ha fet calor, però és algo puntual, no? Ara mateix això ens està suportant un cost energètic en els hotels important i per una banda és cost energètic i per l'altra banda pues, que ens preocupa que potser que aquesta tendència a la calor potser faig que el nostre turisme de juliol i agost, que és quan feim agost, pues, se mos vagi cap a altres zones de potser no tan caloroses, perquè és cert que enguany ha estat mal de passar.
1: Maria, i per exemple a Eivissa i a Formentera, quin seria el principal repte de cara en el futur?
0: Bé, jo crec que ho podem basar en quatre punts importants que consten en la vivenda i personal, no? Falta de vivenda que dificulta les empreses que se trobi personal qualificat, no? És un tema complicat, els hotels ja fan molt d'esforç intentant allotjar, però crec que les administracions pues, també han de posar mesures, no? Després, la mobilitat i la pressió de les carreteres que hem comentat, les infraestructures i serveis bàsics. Per exemple, el cicle de l'aigua, crec que és important tancar-lo per poder aprofitar tot el potencial de l'aigua desalada i, sobretot, i molt important, la lluita que s'està fent ja contra l'oferta il·legal, que crec que és clau per protegir el destí, no? Protegir la competència leal i evitar la pressió addicional sobre els territoris, serveis i l'abasteixement.
1: I de mos quedant també amb aquest missatge, amb aquests reptes de sector turístic en aquesta Setmana del Turisme que estem celebrant aquí a Onda Cero. Maria Costa, Antoni Mallol i Lluís Rullà, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i fins a pròxima.
2: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Llegamos hacia las 3 de la tarde y volveremos mañana a las 2:30 a la sintonía de Onda Cero. Les esperamos hasta mañana.